0: por hoy con Aymar Bretos.
1: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
2: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
3: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
4: La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials.
5: Si haces clic para pagar con la cara, clic para que llegue mañana, clic y no bajas al mercado, clic y que te suban al congelado.

0: adaptat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobreix totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking,
2: I just want to say. La SER, el sonido de la vida. En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.

0: I ara sí, comencem amb la programació, perquè avui tindrem una nova edició de Les Ones, aquesta vegada el dimarts, perquè ahir va ser festa, i avui parlarem sobre el polèmic informe PISA, que ens va donar uns resultats catastròfics, sobretot a la comunitat valenciana, tant a matemàtiques com a comprensió lectora. Tot això i molt més en una nova edició de Les Ones.
1: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.

0: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
1: Bon dia, oients, amigues i amics de Les Ones. Aquí estem una setmana més, un dilluns més, ja de tardor. Ja hem entrat a la tardor. Una època ideal per a llegir. Els capvespres que són tan bonics, bueno, allà al tard, que diem aquí a Vinaròs.
2: Els clàssics en diuen la primavera de l'hivern.
1: La primavera de l'hivern. Bueno, i els clàssics i els moderns ho van
2: també
1: copiar.
2: Sí, sí, sí.
1: Salvat per passeig, sí, primavera, sí, d'hivern, primavera d'estiu. Bé, avui volem parlar d'un tema que ens atenya a tots, que és un tema educatiu, que són els resultats de PISA 2025. A veure, PISA, què és? El PISA és un test molt gran,
2: sí, sí,
1: una prova que es fa a nivell mundial en uns llocs, en uns països es diu d'una manera i en uns altres es diu d'una altra, però és igual. Hi ha una part europea i una part asiàtica, diríem. I que avalua...
2: Més que europea occidental, diríem.
1: Sí, occidental, fer... exacte, sí, millor. Sí, sí, està bé el matís.
2: Ja que...
1: Sí, que avalua tres matèries concretes, que són les que es consideren bàsiques i troncals per als alumnes, que són les ciències, les matemàtiques i la lectura.
2: Comprensió lectora.
3: Comprensió lectora.
1: Lectura. Sí, bueno, que la comprensió està totalment lligada també a la velocitat de la lectura i a saber llegir,
2: sí, sí, sí.
1: Perquè si no se sap llegir no hi ha comprensió. Bé, el que s'ha observat el 2025 és un descens generalitzat a nivell internacional en les tres competències, és a dir, hi ha un retrocés global, el que passa que en uns llocs
2: més notori, i en uns altres menys.
1: Hi ha moltes causes que, si voleu, després hi podem entrar.
2: Hi ha un país que se n'ha estalviat, curiosament, que és Anglaterra,
3: sí,
2: entre altres.
3: Sí.
2: Estònia és un país que encara té bones dades, però, clar, és un país reduït,
1: del
2: nostre àmbit o entorn, Anglaterra és el país que més ha reeixit.
3: Són realment els dos models als quals hi ha que mirar. Com a mínim, mirar i a veure com ho fan.
1: Bueno,
3: perquè
1: els anglesos van fer una reforma
3: fa pocs anys, una reforma important
1: que ha portat molt bon resultat. Els millors països en general de tots, del món occidental, en competències científiques són Japó, Estònia, com ha dit Josep Maria, i Corea. Espanya, el rendiment mitjà similar a països com França, Itàlia, Hongria o Dinamarca. I de les comunitats espanyoles és la de Madrid la de més rendiment estimat, seguida de Castella i Lleó i del Principat d'Astúries. Anem als més baixos. Els més baixos són la Comunitat Valenciana, jo remarco, Ceuta i Melilla, amb resultats catastròfics.
2: Sí, sí.
1: Per exemple, la diferència entre Astúries i Melilla va de 5 cursos sí, que van per endavant els d'Astúries respecte als de Melilla. En conjunt, a Espanya el descens és en totes les àrees respecte a totes les edicions anteriors. Dit clar i català, els adolescents espanyols estan ara pitjor preparats que els de fa 10 anys. I van un any o més per darrere del que marca la mitjana dels seus col·legues de la OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament.
2: Que també ha baixat, però així tot no baixa tant com a...
1: Sí.
3: Hem de destacar amb tot això que comentes el fet de Catalunya, que no s'han pogut avaluar els resultats de Catalunya perquè ha hagut allà una sèrie d'errors dintre del Departament d'Educació en els quals s'han exclòs massa alumnes i massa escoles, i aleshores els resultats de Catalunya no són comparables ni amb els altres ni amb ells mateixos de fa 4 o 5 anys.
2: Això no computen.
1: Sospita que l'exclusió aquesta aniria en la línia de voler maquillar la realitat. Excloent alumnes que podien rebaixar la qualificació catalana. I llavors està sota sospita, això, clar. Causes, a veure, quines causes trobeu que...
2: Jo us dono en un article que va sortir ara fa dissabte passat. dissabte, fa uns quants dissabtes, igual, de Josep Burgaia,
1: sí.
2: Que és professor universitari.
1: Sí, és un col·laborador.
2: I el títol en dia, PISA, una esfeta sistèmica. Tant és el sistema el que no, diguem, no afavoria això. I em vaig fer una dada, perquè, claro, PISA avalua competències, no memòria. No, però, per exemple, a Anglaterra, la reforma que van fer, per sistema van dir, diu, l'alumne infantil a 4 anys ha de saber llegir. I jo veig les meves netes, que estan a vegades en primer i en segon, i encara estan, diguem, les, no et vull dir les beceroles, però, bueno, ja arribarà. Per tant, és una significativa aquesta.
3: És que una de les característiques del model anglès i també del model estonià és que els objectius a aconseguir són claríssims. Val? I Anglaterra, que té més diversitat socioeconòmica i tal, els mitjans per aconseguir aquests objectius canvien d'un lloc en un altre. Sí. Però tant Estònia com Anglaterra ho tenen claríssim. Sí, això sí, és a dir, sí, el que tu dius, els 4 anys s'ha de saber llegir.
2: I per tant, això va missa.
3: S'ha de fer el que sigui perquè això vagi així.
1: Els objectius educatius que siguin clars, precisos i com avaluar-los.
3: Sí, sí.
1: Que això és bàsic i fonamental. Sí, sí. Això quan estudiàvem pedagogia era l'ABC.
2: Per tant, una cosa del sistema. I l'altra és, el que diu ell, diu que les eines tecnològiques han substituït l'esforç i la disciplina inherent a l'aprenentatge. Ell ho diu en general. De fet, és en els fills de classes altes on més s'ha notat de quina està baixada.
3: Sí.
2: Perquè pot ser que tinguin un accés més fàcil, diguem-ho d'aquesta manera, a tota aquesta mena de tecnologia que hi ha a l'abast. Per tant...
3: Però, sí, no, tens raó, perquè realment la tecnologia ha incidit per fer els adolescents més mandrosos i més poc treballadors, vull dir, ha incidit en este sentit. Però, curiosament, un dels sistemes més tecnològics, per dir-ho d'alguna manera, és el d'Estònia.
2: Sí.
3: Estònia utilitza
2: utilitzen
3: moltíssim la tecnologia, però clar, ho tenen enfocat d'una manera diferent a com ho enfoca la majoria de la gent. És a dir, la tecnologia que utilitzen amb ells i que a més ho fan servir des de molt petits, els hi ensenyen als nens com funcionen les màquines i han d'aprendre a programar i tenen sistemes incorporats per fer servir la IA perquè els qüestioni moltes de les coses que estan fent més que per donar los resultats, que és un plantejament totalment diferent. És a dir, la tecnologia a Estònia no li ha anat en contra, li ha anat a favor, però és un plantejament radicalment diferent, és el mateix sistema.
1: Bé, tampoc hem d'atribuir les causes només a les tendències socials, perquè són múltiples. Jo les he dividit en quatre focus, no? Una està en els alumnes, una altra en els centres educatius, l'altra en el sistema educatiu i una altra en les tendències socials. I les tendències socials aquí estaria relacionat amb això que dieu vosaltres, que hi ha un canvi també en els hàbits de lectura, una vida més digital, etc. Potser la pandèmia també.
2: Això ho va accelerar i ho va fomentar en algun aspecte.
1: Clar,
2: sí que és cert,
1: potser
2: sí
1: també que és cert. Ha tingut alguna...
3: Bueno, perquè els resultats del 2022 es van atribuir bàsicament a la pandèmia, però ara el 25 s'ha vist claríssimament que la pandèmia no era la responsable.
1: Però s'arrossega, diríem. Pel que fa als alumnes, ja ha baixat l'atenció dels alumnes, això t'ho diu qualsevol professor. I però perquè els alumnes també han desenvolupat competències alternatives, altres coses, manegar-se amb els ordinadors, tal, la intel·ligència artificial, no sé què, tot el món audiovisual que és tan potent. Després hi ha culpa també dels centres educatius, que fa falta recolzar alguns alumnes, i els problemes de disciplina que tampoc ens els podem oblidar,
3: que òbviament
1: és el pa de cada dia dels professors,
3: molt important,
1: no?
3: Molt important.
1: Després, respecte al sistema educatiu, problemes, les aules cada vegada són més diverses, hi ha gent de procedències diferents, de llengües diferents, etc. I clar, no hi ha uns criteris firmes sobre com s'ha d'arribar als objectius, perquè d'entrada els objectius estan marcats amb una certa confusió, per dir-ho d'alguna manera, o, o, no són prou clars, no són prou directes. Això també és un problema.
3: No, hi ha múltiples raons, òbviament, sí. Que sí. Ho volia dir amb això, amb aquest sentit de diferències socials, diferències socioeconòmiques. Estònia no, perquè és un país relativament petit i, per tant, és més fàcil de controlar, sí. La immigració. No ha tingut un pes tan important en allà, però a Anglaterra sí. A Anglaterra hi ha unes diferències socials molt importants, molt marcades, i és un objectiu claríssim del sistema educatiu anglès salvar aquestes diferències.
1: Clar.
3: D'alguna manera ho han aconseguit,
1: clar.
3: Perquè és l'únic país en el món, pràcticament, que no ha baixat de nivell, que ha mantingut el nivell.
2: Sí.
3: Vull dir que ho han fet molt bé en aquest sentit. A Anglaterra hi ha moltes diferències socials i, a més, molt marcades.
1: I molta multiculturalitat.
3: Totalment.
2: I se n'han sortit.
1: Sí, bueno, és el que marca. Les polítiques educatives són importantíssimes. Moltes vegades no donem prou importància. Pensem que tot és cosa de l'alumne i del professor. No. L'alumne i el professor són conseqüència d'un sistema educatiu i d'un centre educatiu determinat. Què més voleu dir de l'informe
2: PISA? És tot trist, això que passa. Els que hem estat docents, a vegades ho veiem ja des de la jubilació, així de clar, i un poc de dol. Un poc de dol perquè, a veure, nosaltres som d'una època en què l'esforç, la constància, la perseverància, la vinga, era l'ABC de tot l'aprenentatge. Sí que era molt memorístic, evidentment, a la nostra època, i millor era poc competitiu, però en definitiva, quan veus que passen aquestes coses, te dol, perquè també a vegades s'encarrega molt als docents. És que el docent, si la societat ha canviat, ha d'estar preparat per a la societat canviant.
1: Clar.
2: No pot ser un docent dels anys 80 i 90 del segle passat. És un altre tipus de docent, evidentment. Jo sempre poso en relleu, quan vaig estar al Cefire, el cas que van explicar del professor, que allò en Finlàndia era un poc el paradigma d'una època en què ho era. I d'aquí, des de la comarca, va anar un centre, va ser el Català de Manicarló, va fer un intercanvi amb un altre centre de Finlàndia. I quan va vindre Ximo Bueno, per exemple, el que aquí va traspassar allà, aquell va vindre, diguem, com deia, enlluernat pel que havia, com era la formació del professorat i com era la dedicació dels pares. Perquè allí també hi havia diversitat. I llavors, el mestre, el docent en general, no era només un pou de coneixements, s'havia de preparar per fer front a una diversitat que ells ja tenien allí, i per tant, si costava 5 anys de carrera, costava 5 anys de carrera, no va ser res. I l'altre, que els pares formaven part de l'avaluació dels docents, que això a mi va sobtar en aquella època moltíssim. Quan un feia, diguem, pràctiques d'una manera, també els pares estaven presents a l'aula amb l'equip directiu i l'equip d'inspecció per veure si aquella persona valia o no valia. És a dir, que hi havia uns filtres molt forts a l'hora de triar el professorat. I clar, quan qui arribava, aleshores tenia un sou digne, que és una altra cosa.
1: També és una altra cosa.
2: Perquè avui en dia el professorat, els 10 primers anys de carrera, realment, d'aquí cap allà, d'aquí, i això és un mareig. Això és un,
1: sí.
2: Hi ha una sèrie de factors també paral·lels, o no sé, com a mínim no ajuden.
3: Del sistema, que no ajuden.
2: No ajuden.
3: Una de les característiques, per exemple, dels sistemes a Estònia i a Anglaterra és que els centres tenen molta autonomia. Molta autonomia per triar el professorat, per marcar les línies que aquell centre vol destacar, és a dir, hi ha una part troncal comú a tothom, òbviament que sí, però després l'autonomia dels centres és extraordinària en tots els sentits. Reben els, diguéssim, el suport econòmic de l'Estat, però decideixen ells moltíssimes coses.
1: És que és com els ajuntaments. Qui millor que un ajuntament sabrà com és aquell poble o aquella ciutat per tal de poder legislar i per tal de poder-ho adaptar. És el mateix cas. No totes les escoles són iguals, ni tots els instituts, depèn d'on estan situats, el tipus de població que tenen, les necessitats, etcètera, etcètera. Tot això s'ha d'adaptar. I, en canvi, tenim un sistema que és
3: molt rígid.
1: Molt rígid.
3: Sí, sí.
1: Falta flexibilitat.
3: Després la formació del professorat també és un tema molt destacat, tant en Anglaterra com a Estònia. La formació és una formació exigent, complicada, no s'hi pot posar el primer que passa per allà. Vull dir, i a més la feina del professor és una feina molt valorada socialment, molt valorada socialment, molt reconeguda socialment, també econòmicament també, però sobretot socialment són gent molt ben vista i molt valorada en aquest sentit, i tot això tot ajuda perquè dona prestigi aquí, a l'aula, dona prestigi al mestre. Vull dir que
1: aquí en aquest país ens hem carregat dos figures que són importantíssimes per la nostra vida, per la de tots, que són els mestres i els metges. Són dos pilars de la nostra societat que Espanya els té menys tinguts si ho compares amb la resta d'Europa i la resta del món. Així és que no podem anar bé de cap de les maneres.
2: Una última cosa, ja que som un programa literari, quan jo diria que a vegades la tecnologia s'ha menjat un poc, diguem, la part del temps de formació, jo crec que la lectura també ha sortit perjudicada.
1: Sí, totalment.
2: Tot, és a dir, no sé què caldria fer, però sí que ho sé. Però clar, amb la invasió, jo he parlat de les pantalles, o la presència contínua de pantalles, no afavorix que el fet de crear lectors. I quan se creen lectors, se creen persones amb criteri, que és el més important. Clar. I això també és un poc, és l'altre perill de diguem, clar, dius, la comissió de lectura ha baixat moltíssim, i tant. És que a vegades no saben què han llegit, no saben ni llegir el que han de fer, en definitiva, clar. Si tu no tenen eines, si no ja tens perdut, no, temps invertit en fomentar i en practicar, i pues fet de moltes... Algunes coses ho fan, una mena de club de lectura o el que sigui, però ho fan. Però si no s'ha perdut, clar, si fas un còmput de hores que més el mòbil o les pantalles, hores que llegis, veuràs la diferència. Que un poc també ens pot passar als adults, això. Vull dir, no dic que sigui només cosa
3: de... Totalment,
2: Ens passa també un poc a tot ja.
1: Però és el que passa, sí.
2: Però clar, la comissió de lectura vol també una inversió. No es pot aconseguir. Mira, ja està. Ja, en quatre activitats, quatre exercicis, no, és impossible.
1: A més hi ha una cosa molt curiosa, i és que quan són xiquets i adolescents, se llegeix ara més que mai. Més que mai s'ha llegit. El contes i tot això. I després, a l'adolescència, els primers anys de l'adolescència, bé, però després a la joventut, diríem, aquells hàbits tan meravellosos que figurava que havien après,
3: desapareixen. De cop i volta.
2: Són tres etapes. Primer, la lectura és un goig, un plaer, després és una obligació, l'essència, i després és un oblit.
3: Totalment. Però clar, és que els adolescents entre TikTok i no sé què m'has dit, vull dir,
2: socialitzen això.
3: Perdent allà tot el temps.
2: És l'eina que els socialitza i, per tant, s'hi aboquen.
3: Sí,
2: perquè
3: totalment.
2: La força de l'adolescent és molt socialitzadora.
1: Sí.
2: El que antigament en diem les colles.
1: Bueno, socialitza també d'aquella manera, perquè TikTok
2: jo no dic que estigui bé, però...
1: No, però dic perquè TikTok i totes aquestes coses sí, és una socialització la majoria de les vegades a distància.
2: I individualitzada.
1: Individualitzada. No és el grup, ni pell amb pell. No, és una cosa que passa a través d'una pantalla. Llavors, clar, és... Bueno, per això tenim un autor, i parlant també de literatura, un filòsof, però que té de divulgació, que té uns llibres que són molt seguits per tot el món, és Byung-Chul Han, que és un filòsof que parla dels canvis radicals del món en què vivim, aquests canvis que estan relacionats també amb això que diem del l'informe PISA, etc. Hi ha títols com La societat del cansament, Nou coses, La crisi de la narració, d'aquest filòsof coreà que treballa a Berlín, crec que és a la Universitat de Berlín, que critica tot aquest món. Però bueno, el que no podem fer tampoc és criticar i allunyar-nos del tema, perquè això és el que hi ha, i hem de treballar amb el que tenim. No dir, tornem una altra vegada a com érem abans, fa 50 anys. És que això és impossible. El progrés va tan ràpid, i ara lo de la intel·ligència artificial, que me'n dieu? La intel·ligència artificial que és capaç de superar-se en ella mateixa, o sigui, d'aprendre d'ella mateixa. Això és imparable, imparable. És un mecanisme que sense la mà humana pot perfeccionar-se o tirar-nos.
2: Hi ha una frase de
1: No
2: Coses que la vull llegir perquè
1: sí.
2: No importa el llibre, si m'ho ha oblidat i m'ha dit no sé quina pàgina està, ho tenia allí indicat i visual. Diu, el món es buida de coses i s'ompli d'una informació tan inquietant com eixes veus sense cos, això que sentim.
1: Sí.
2: La digitalització desmaterialitza i descorporitza el món, també suprimeix els records.
1: Sí.
2: En lloc de guardar records, emmagatzemem immenses quanties de dades. Sí. No van per res al món.
3: Sí,
2: en dades
3: sí.
2: No es fa un criteri, en dades no es fa una mirada, en dades no es fa un punt de vista,
1: no. En
2: dades, diguem, te manipulen,
1: sí.
2: És clar.
1: Sí,
3: absolutament. De fet, el seu llibre, La crisi de la narració, parla una mica d'això, de com la quantitat d'informació que rebem va en contra de la narració, de contar històries, de llegir històries, etc. Vull dir que en aquest sentit incideix totalment en això, perquè és que cada dia tots els adults també estem amb el mòbil contínuament allà, vull dir que rebent informacions, la majoria de les quals no van enlloc, no serveixen per res, cosa que si poses a llegir un llibre, i si és un llibre material, molt millor, molt millor, perquè no es pot comparar la lectura en un llibre que toques a la mà, que el ratlles, que el subratlles, que marques dos planes, no es pot comparar això amb la lectura digital, amb els aparells electrònics, perquè allà no queda res, tot és ben bé el mateix i per tant no et destaca res absolutament. O sigui que la lectura en paper, diguéssim, la lectura clàssica és del tot necessària en aquest sentit, no?
2: Això que dius ell, és una metàfora que diu la transició de la mà al dit.
3: Sí,
2: tindre un llibre de la mà, no? Check el dit, ja n'he dit. Aquesta metàfora a mi em va... És que és certa.
3: El dit. Em recorda una anècdota a la meva consulta, una nena que era diabètica i tal, que venia a control, i la seva mare quan arribava fa, diu, està malament de tot menys del dit. Del dit el té perfectament controlat i el té controladíssim.
2: Sí, em
3: recorda.
1: Bé, tenim més temps o com?
3: Sí, tenim encara uns minutets.
1: Encara tenim uns minutets.
2: Jo us volia comentar...
1: Digues.
2: Sí, no, el que us deia abans, un llibre que ha aparegut fa molt poquet, que em va crear l'atenció per la línia que ha seguit la seva aparició. És el llibre El preu de néixer, de la mallorquina Laura Agost. Un llibre que es va presentar en manuscrit a la fira de Londres, i el manuscrit ja va tindre en seguida més de 10 o 12, no sé si ho va dir, 10 o 12 traduccions, en totes llengües importants. Faltava l'únic a l'alemany, que no ho havia aconseguit. I que una empresa americana ja havia aquí els drets per fer-ne la pel·lícula.
1: Ja,
2: això, en manuscrit, eh?
1: Això?
2: I va sortir mig en setembre.
1: No ho havia sentit mai.
2: I tampoc. Sí, tothom se sorprèn. Proposa una situació distòpica que fa pensar molt, evidentment. Una societat en la qual sempre que naix una persona n'ha de morir una de gran, sigui la que sigui. I això crea tots uns dilemes de consciència,
1: morals,
2: de morals, i ha de ser així. I si no hi ha ningú que troben per a substituir, doncs aquella persona no sé, a partir de quins mesos ja obligatòriament ha d'avortar. No, bueno, aquesta és un poc la situació distòpica. I quan li van preguntar a l'autora com havia quedat, diu, quan estava embarassada. Se m'acorda si el llibre ha escrit des del quart o cinquè o tercer mes, no m'acordo, d'embarassada, fins que va néixer el meu fill. Tot aquest període, diguem, d'infantat, de parir, diguem, o de gestació, diríem, va ser un poc el temps en què vaig estar. Són d'aquelles coses curioses, no sé, curioses, no sé si és adjectiu, però sense cap, i això és un novel·la que provoca dilemes, fa pensar, això que dic abans.
1: Sí, fa pensar.
2: A veure, pot ocórrer, de fet. Recordeu que ja poso l'exemple de Xina, en què va estar prohibit el matrimoni, tindre més d'un fill.
3: Sí.
2: Per ordre de l'Estat.
1: Sí.
2: No n'hi havia, i si era xiquet una cosa, si era xiquet...
3: Sí,
2: això era ordre de l'Estat, en fet.
1: Sí. Bueno, jo recordo una pel·lícula, crec que era de d'un director d'aquests tipus Kiarostami o així, un d'aquells, en què narrava els costums d'un país que tampoc recordo quin era exactament, però sé que els vells, quan arribaven a determinada edat, anaven en una muntanya i en un lloc concret i es deixaven morir allà.
3: Això era una pel·lícula xinesa o japonesa.
1: O japonesa, no sé.
3: Xinesa o japonesa.
1: O japonesa. Sí. Vull dir que tampoc és tan estrany, saps?
3: Algun director oriental era...
1: És un... No sé...
3: Jo crec que era Japó.
1: Japó era? I deia la pel·lícula que, bueno, que allà, en aquella zona, era comú això.
3: Era una zona rural.
1: Era una zona rural, molt pobra, etcètera, etcètera, on creien que sobraven a partir d'una determinada edat, com que també s'havien de tenir cures especials i tot això, doncs no podien assumir les cures i llavors se deixaven morir. En certa manera m'ho ha recordat. Bueno, pues, que tingui molt d'èxit, esperem que vagi molt bé.
2: L'entrevista que li feien a l'Ara em va...
1: Bueno, és un bon tema perquè crea molta reflexió.
2: Sí. Ella diu, més que l'aspecte de distopia, que sí que ho és, és tot el que està fet...
1: Les qüestions que planteja.
2: Perquè, en efectiva, en un món en què, no sé si pot ocórrer, però bé, n'han de veure de moltes maneres.
1: Sí. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, fins la setmana que ve, que tingueu molta sort, que sigueu molt feliços.
2: Bon dia i bona hora.
3: Bon dia a tothom.
2: I bona tardor.
1: Adéu.
4: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
5: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
6: Buscas fibra y móvil a buen precio, pero sobre todo con buena cobertura. En Energía Vinaròs trabajamos con Nodos, Lowi, Más Móvil, Finetwork y muchas más. Te atendemos en persona y te recomendamos lo que mejor te encaja. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaròs. Energía Vinaròs, confianza y buen servicio.
7: Som el teu suport, el teu trampolí al món empresarial. Al Centre Sedes de la Diputació t'ajudem a fer realitat la teua idea emprenedora i a consolidar el teu negoci. Assessorem i formem de manera gratuïta persones emprenedores, autònomes o aturades, i les acompanyem perquè posen en marxa els seus projectes professionals. Empren, forma't, ocupa't. Ens trobaràs presencialment a Albocàsser, Llucena, Segorbe, Morella i Vall d'Alba. Busca'ns també a peeconomica.ditcas.es. Fent territori, Diputació de Castelló.
8: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
9: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
10: És possible que tu no puguis aturar les guerres, però sí que pots ajudar a pal·liar el seu pitjor efecte, la fam. Allista't per lluitar contra la fam. Envia la teva ajuda a Mans Unides. Per telèfon, per Bizum o al web mansunides.org. Perquè combatent la fam, alimentes la pau.
11: L'insult a la dona és violència. Coaccionar la seva llibertat és violència. Fomentar l'explotació sexual de la dona és violència. Eliminar la violència contra les dones i les xiquetes és un objectiu essencial. Donem la cara enfront de totes les formes de violència contra les dones. Uneix-te. Digues no. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
12: La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct, ts.dipcas.es. Diputació de Castelló.
13: Como tú, no hay ninguno.
14: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besalduc Valls, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besalduc Valls. Sabores auténticos en el

0: a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del dia de Ser Maestrat, on us apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs, perquè la capital de la comarca va viure el 9 d'octubre per tot lo alt. El municipi va celebrar aquest dia tan especial per a tots els valencians amb una actuació de la Moixeranga de Vinaròs i una cantada de rondalles tradicionals a càrrec de la rondalla vinarosenca Mar i Terra. Però abans de tot això, l'actual alcalde de Vinaròs, Juan Amat, va voler dedicar unes paraules en aquest dia tan especial.
1: Avui, 9 d'octubre, celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. Una data per a recordar la nostra història, per a, sobretot per a reafirmar qui som, què compartim i què volem arribar a ser. Este 9 d'octubre té a més un significat especial, en commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I, una figura inseparable de la nostra història i fonamental per a entendre el naixement i la identitat del poble valencià. Perquè ser valencià no és únicament haver nascut ací. Ser valencià és una manera de viure, és sentir orgull pels nostres pobles i ciutats, per les nostres tradicions i la nostra cultura.
0: I ens passem ara cap a Benicarló, i és que el municipi ha presentat la segona edició de les jornades del servei Neurones, Pomes i Chips, que tindran lloc del 22 al 24 d'octubre amb una programació que combinarà divulgació científica, espectacles i espais de debat sobre el funcionament del servei, l'educació, l'envelliment i les malalties neurodegeneratives. Estes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Álvaro París.
2: Després de l'èxit de l'any passat, sense dubtes, doncs vam considerar que era una iniciativa que va triomfar i que pues vam pensar que estaria bé continuar en ella en anys successius. Este segon any també portarem a gent molt rellevant en l'àmbit de la neurociència, com després explicarà Rafa. I bueno, és una xerrada que incluïm dins del Benicarló Científic. Nosaltres tenim dos puntals principals en el Benicarló Científic, que és la Setmana de la Ciència, i ara les Neurones, Pomes i Chips. Comptant amb la inestimable col·laboració, com sempre, d'AVAX, l'Ajuntament de Benicarló pues, ha fet un esforç molt important, vista la demanda social, ja dic que l'any passat va ser un èxit total, en aquest tipus de xerrades, en continuar endavant i, pues, si s'estableix un any, este any, una altra vegada i considerem que és necessari, que pareix que sí que serà, volem que aquesta activitat siga definitiva i que siga, pues, com he dit, l'altre puntal. Un és en maig, que són les jornades de la ciència, i l'altre serà ara a l'octubre, que serà les Neurones, Pomes i Chips.
0: I seguim en festes, perquè la localitat de Sant Rafael del Riu va viure el passat 10 i 11 d'octubre la seva tradicional Fira de la Tardor, una fira que combina gastronomia, artesania, tradició i activitats per a tota la família i que van omplir aquest cap de setmana els carrers de Sant Rafael del Riu. Aquestes han sigut les paraules del seu alcalde, Domingo Giner.
3: I per fi l'hem pogut fer. L'any passat no va ser per motius de l'aigua i bueno, este any la veritat és que el fin de setmana ens acompanya d'una manera espectacular. Una fira artesana, una fira en la que els que es posen aquí pues, dediquen la part del dia a dia en fabricar i en confeccionar els productes que ens oferiran durant estos dos dies. Una fira que sempre vos dic que és una fira especial, perquè és una condició idònia perquè tots vostès us oblideu les carteres en comprar el que sigui necessari, perquè segurament hi trobarem algo per a regalar, per a gastar o per a disfrutar.
0: I canviem radicalment de tema, perquè com vam avançar Abans, en l'avanç informatiu de l'Oi por Oi, la Guàrdia Civil ha detingut a dos persones per un robatori en una vivenda a la Vall d'Uixó. Els agents van localitzar un home i una dona quan abandonaven l'immoble tras rebre l'avís del seu propietari. L'actuació va tindre lloc el passat 6 d'octubre després de que els agents regueren un avís del propietari d'un immoble que alertava d'un possible robatori en curs. La ràpida resposta policial va permetre localitzar els dos sospitosos quan sortien de la vivenda. A la seva arribada, els agents van comprovar que la cerradura havia sigut forçada i van localitzar ambdós persones en les immediacions del immoble. Els dos portaven motxilles i en l'interior es van trobar numeroses ferramentes susceptibles de ser empleades per a manipular cerradures, a més de diverses peces de joieria. I seguim ara en notícies de la província, i és que, segons el Partit Popular de Castelló, la província perd 8 anys sense corredor mediterrani, i el propi partit ha mobilitzat a la província perquè el 29 de novembre comence la recuperació. La vicesecretària general territorial del Partit Popular de Castelló, Maria Àngeles Pallarès, recorda aquestes infraestructures ferroviàries que el PP ha defès a una inversió de més de 21 milions d'euros és vertebral per a tot el desenvolupament i diversitat econòmica. Així ho ha denunciat la vicesecretària general territorial del Partit Popular de Castelló, Maria Àngeles Pallarès, que recorda que des de fa quasi una dècada el Partit Popular de Castelló reclama 21,8 milions d'euros per a donar un impuls econòmic real i eficaç a la província. Estes han sigut les seues paraules.
4: Des de fa 8 anys, la nostra província reclama un corredor mediterrani que garantisca les oportunitats econòmiques que portaria aquesta infraestructura ferroviària a Castelló. I des de fa 8 anys, el Partit Socialista, en Pedro Sánchez al capdavant, ens la nega. Des del Partit Popular defendem aquesta infraestructura que suposaria més desenvolupament, més ocupació i major diversitat econòmica. Per això, el 29 de novembre tenim l'oportunitat d'apostar per la nostra terra i deixar detrás el sanchisme que ens ha negat no només el corredor, sinó també un reforç de la xarxa de rodalies o una autovia per l'interior.
0: I seguim amb notícies de la província de Castelló, en este cas de Compromís, i és que el diputat de Compromís a les Corts Valencianes, Vicent Granell, denuncia que les ITV d'Onda i Segorbe obrin tard i amb més llistes d'espera de 3 mesos. El diputat reclama al Consell que explique com pensa resoldre la falta de personal i de capacitat i alerta del risc que el deteriorament del servei públic servisca per a justificar una nova privatització. Este han sigut les seues paraules.
5: El que està passant amb les ITVs a Castelló és un despropòsit, perquè les estacions d'Onda i Segorbe, que obrin una demà dia 14 i l'altra el dia 9 d'octubre, això anuncia la conselleria, després de 2 anys de retard, les cites continuen sense donar resposta a tota la demanda, perquè hi ha una llista d'espera de 3 mesos i fins a gener del 2027 no es podrà passar cap cita en aquestes dues noves estacions. I és que el PP no pot limitar-se a anunciar obertures i fer-se la foto d'estacions fetes en carpes i en maquinària de lloguer després de 2 anys d'espera. Ja el que han de fer és garantir el personal suficient, cites i un servei que funcione, perquè parlem d'una inspecció obligatòria per a milers de persones i autònoms i empreses, i es preocupa molt que aquest deteriorament del servei públic acabi servint d'excusa per a tornar a privatitzar-lo. Sitwell ha generat beneficis en els últims 3 anys. Aquests recursos han de servir per a millorar el servei i no per a justificar que torni a mans privades. Les ITV són un servei públic i el que cal és reforçar-les, no deixar-les col·lapsar per a voler privatitzar-les.
0: I acabem en esports i amb una bona notícia, i és que l'Intermàquines Benicarló de bàsquet es va estrenar a la Lliga guanyant en casa enfront al Llíria per 73-61 en el partit que es va ajornar degut al temporal de pluja.
6: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Baix, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
7: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Ser maestra en el Sensis.2 FM.
2: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
3: És possible que tu no puguis aturar les guerres, però sí que pots ajudar a pal·liar el seu pitjor efecte, la fam. Allista't per lluitar contra la fam. Envia la teva ajuda a Mans Unides. Per telèfon, per Bizum o al web mansunides.org. Perquè combatent la fam, alimentes la pau.
4: La Diputació de Castelló d'obrir les portes a Europa. El Centre Europe Direct apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct ts.dipcas.es. Diputació de Castelló.
5: Som el teu suport, el teu trampolí al món empresarial. Al Centre Sedes de la Diputació t'ajudem a fer realitat la teua idea emprenedora i a consolidar el teu negoci. Assessorem i formem de manera gratuïta persones emprenedores, autònomes o aturades, i les acompanyem perquè posen en marxa els seus projectes professionals. Empren, forma't, ocupa't. Ens trobaràs presencialment a Albocàsser, Llucena, Segorbe, Morella i Vall d'Alba. Busca'ns també a peeconomica.ditcas.es. Fent territori, Diputació de Castelló.
6: Como tú, no hay ninguno.
7: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
6: Como tú, no hay ninguno.
8: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
9: La SER, el sonido de la vida.